La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

0: disfrútalo con moderación. Vino de España.
1: ¿Quieres ahorrar hasta un 20% en tu seguro de coche? Calcula tu presupuesto de forma rápida y sencilla en allianzdirect.es y contrata tu póliza online a un precio directo. Allianz Direct. Directo a tu ahorro.
2: Somos ya 11 millones los socios del club.
3: Solo el 7 de mayo en Carrefour. Sigue la fiesta con el 15% de descuento en alimentación en un cupón que te renta un montón.
4: Empiezas el día y ya sabes, hay mil cosas por hacer. Pero hoy puedes empezar distinto. Puedes empezar por ti y por cuidarte cada día incluyendo Activia en tu rutina. Además, Activia es diferente porque contiene probióticos 100 veces más resistentes que los del yogur. Y así nutre la diversidad de tu microbiota. Activia, empezamos.
5: Algampo presenta los 40 básico con uno de los artistas más queridos de nuestra música, Pablo Alborán. Una noche única, íntima y muy especial. 18 de mayo, Madrid, Teatro Eslava. ¿Quieres tu invitación doble? Entra en el perfil de Instagram de Algampo y participa en el sorteo solo por ser del Club Algampo. Los 40 básico con Pablo Alborán. Presentado en exclusiva por Algampo.
6: Barcelona, 93.9.
7: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: It's Barcelona!
9: Se l'ha fet!
8: Ei, wie schön, mein ihr lebt. Barcelona ist wunderschön.
9: Ich bin trop beau!
10: Quan va ser l'última vegada que vas passejar per les Rambles? O que vas trobar lloc en una terrassa? En una ciutat que tothom vol visitar, a Cabify volem posar-nos del costat dels veïns i fer que moure't per la ciutat sigui més fàcil. Guarda casa o treball a l'app i viatja a un preu més baix amb la nostra categoria especial per Barcelona. Cabify, compromesos amb Barcelona, compromesos amb tu.
11: Prepárate para un concierto como nunca has vivido antes en el cine. Billie Eilish cambió la música y James Cameron el cine. Juntos te traen Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, de Tour en 3D. Solo en cines 8 de mayo.
12: Renovar casa teva sempre és més fàcil amb Conforama i el seu 20% de descompte extra en una gran varietat de sofàs, matalassos, mobles. Aprofita preus realment baixos només del 8 al 11 de maig. Conforama.
13: Pensando en tus vacaciones en Ibiza, Mallorca o Menorca? Vibra Hotels, la mayor cadena hotelera de la mágica Ibiza, también en Mallorca y Menorca, tiene un sitio especial para ti en Playas de Ensueño. Aprovecha ahora los descuentos disponibles en vibrahotels.com. Vibra Hotels, el paraíso más cerca.
14: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
15: Aprofita només aquesta setmana el Red Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% en tota la teva compra. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Troba els mobles que encaixen amb tu amb un 21% de descompte. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i parking gratis.
16: ¿Te has enterado? Vuelve la Feria Anual del Vehículo de Ocasión en Mundiauto del 6 al 10 de mayo. Más de 600 vehículos de ocasión seminuevos o kilómetro cero de todas las gamas y marcas. Mundiauto.com en el Prat de Llobregat.
17: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
18: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits.

0: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: Guanyar el Clàssic és sempre el somni de tot culer, però si a més significa guanyar la Lliga, es converteix en una autèntica orgia. Aquest diumenge, Barça-Reial Madrid. Al Que t'hi jugues, Barça, viurem el Clàssic intensament. Amb en Santi Ovalle i l'Albert Bermúdez des de l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona, a partir de les 8 del vespre.
2: Vinga, va, no siguis mestre Tites, que has de venir, a veure'ns.
1: Les places ja s'han exhaurit. Segueix la transmissió.

Amb el d'avui, doncs, què et sembla si ho comencem amb bon peu, amb un somriure i, evidentment, amb la cançó més important de la setmana. Arriba per aquí el número 1 de la llista, al costat del colombià Manuel Turizo. Això s'anomena Por un pendejo no se llora.

actrius, en aquest cas també, doncs, al cinema, o millor dit, a la petita pantalla, que apareix a la tercera temporada de Euphoria, la sèrie de Zendaya. La Rosalía amb la Perla. Per cert, es va repetint una i una altra vegada a si mateixa, que es concentrés, perquè estava filmant amb la Zendaya i probablement només tindria aquella oportunitat per aprendre amb tota aquella sang, i evidentment doncs, no podien repetir la presa. Així que doncs, era explicar pressió ella mateixa per haver-ho de fer bé a la primera. Déu-n'hi-do, la Rosalía ara mateix amb la Perla, i ara, si et sembla, parlem del temps. Mentre sonaven els èxits, ara posem un ull al cel perquè continua força mogut el temps, sense treure dels xàfecs i les tronades, i un anticicló que el tenim ara com ara ben lluny. Ahir vam tenir una mica de calma i sol, però a la tarda els ruixats van insistir al nord-est i al Pirineu amb pàtecs d'aigua importants, sobretot a l'Alt Empordà i al Ripollès. I avui dijous, més del mateix. Vaja, matí tranquil i fresquet, però a partir del migdia tornen els ruixats i les tempestes molt irregulars, sobretot a l'interior i al prelitoral i zones de muntanya. La costa, en principi, més al marge, però t'aviso, per exemple, atenció a altres territoris com el País Valencià o les Balears, on pot ploure amb força intensitat. Pel que fa a les temperatures avui, sense grans canvis, A Catalunya viurem màximes entre 17 i 23 graus amb ambient encara fresc al matí. I de cara, doncs, a demà sembla que hi ha més variabilitat, I al cap de setmana podria arribar una tongada de pluja més general. A veure, ho anirem seguint, a veure què succeeix. Ara mateix, si repassem temperatures, tenim, mira, 12 graus a Oliola, 16 graus a Santa Coloma de Farners, 15 graus a Margalef i 9 graus a aquesta hora a Montesquiu.

0: Sinònim de primavera, per mi, i d'alegria, i de bones vibes, energia de la bona, i riures, molt riures. Aquí estaven els Bombay, és sinònim del mateix, amb cançons com aquesta, el seu últim projecte, que han volgut demostrar, doncs, que segueixen presents els valencians amb això que es diu Quédate conmigo hasta l'amanecer. Escolta'm, ara mateix, de seguida per aquí, arriba una de les cançons que trobaràs a l'últim disc, de fet, el primer del De Paul, que es diu No lo sé ni yo. Però abans ens quedem amb el hawaià Bruno Mars.
1: Si vas a la feina, nosaltres t'hi acompanyem. Anda ya Catalunya amb Víctor de la Torre.
0: És un dels àlbums més escoltats a nivell global, sobretot a plataformes digitals, aquest The Romantics. A dins hi trobem aquest jazz I Just Might, eh? Per cert, ara espera que arribi aquest segon àlbum que publicarà aquest 2026, The Collaboration. Just

0: Cafè o te? Amb llet o sense? Tant se val, però comença el dia amb Víctor de la Torre a l'Anda i a Catalunya.
1: Es la vida de hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: És com si haguéssim tornat de cop i volta al 2012, aquelles vibes d'estiu i dins un àlbum que es deia The King of Tens. Sí, efectivament, estic parlant del badaloní Juan Magán, això que escoltaves ara mateix, que recorda tantíssim aquell Bailando por ahí, ara, doncs, amb un nou nom, anomenat Ayer la vi, al costat de l'Omar Montes. I, a més, amb una actuació que ens va oferir pel 60 aniversari dels 40, dins els 40 Primavera Pop 2026 a Badalona. Va ser increïble, eh? Va ser increïble! Vinga, va, anem camí de les 11 del matí. De seguida, per aquí, arriben més èxits amb l'Adrià Soler, entre d'altres, no, ja t'aviso, eh? Romeo Santos, Prince Royce, Dardos i més, i més. I jo hi torno, demà, a partir de les 9 del matí, amb molt més.
1: Tu pares l'alarma.
2: Nosaltres
1: posem els èxits. Anda ya Catalunya, amb Víctor de la Torre, als 40.
0: L'Anda ya i torna demà a les 6 amb el Dani i la Cristina. Va, sigueu dolents, però només una mica.

0: Està a la moda i es nota, eh? La bachata, cada dia la vol ballar més i més gent, i amb bona part de culpa també la tenen aquests dos, Romeo Santos i Prince Royce, amb això que s'anomena Dardos. Així comença avui, aquest matí dels èxits. Què tal, com esteu en aquest dijous? Estem preparats amb les cançons que més t'agraden, com sempre, a la ràdio musical més escoltada a tot el país. Bon dia a tots i totes.
1: Els 40. Adrià Soler.
0: Ara comença això amb un dels grandes, amb el Pucho, amb el Cetangana. Aquesta que es deia Ingobernable, una que trobaves en un discàs increïble que es deia El Madrileño.

0: És que no em canso d'escoltar aquesta cançó. Això es diu La millor gent del planeta, segon és aquí el Mama Duixa i tota la seva tropa en un èxit espectacular que, a més, és cançó de la setmana aquí als 40. I ara, un altre tamarral increïble. Atenció a això que arriba.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Hi ha cançons que de cop i volta es converteixen en virals. I, a més, si són tamacles com aquest, ho celebrem. Aquesta Tame Impala amb la veu de Jenny. Això és

0: Aquí estava Bizarrap i Daddy Yankee amb aquesta supersessió per rebre ara i obrir les portes a un artista que no para d'anunciar dates aquí a Barcelona. De fet, serà l'única ciutat a tot l'estat on la Olivia Rodrigo presenti el seu tour global, que passarà per diferents ciutats de tot el planeta, i una de les ciutats triades és Barcelona.
1: El som és nou. Els 40.
0: I em porta 4 concerts confirmats al Palau Sant Jordi. Una autèntica bogeria, això que està passant ara mateix. Olivia Rodrigo presenta nou treball, noves cançons. Aquesta és una d'elles. Atenció a la història. Això s'anomena Drop Dead. És la tornada.

el Jou i el seu End of Beginning, una de les sensacions de la temporada. En aquest dijous acompanyem-vos, com sempre, amb bona vibra per acompanyar-te en aquest matí dels èxits, cada dia de 11 a 2 de la tarda. Estem preparats amb el bo i millor de la música perquè sigui una mica més fàcil, una mica...

Com estàs? Amb el Manuel Turizo sonant per aquí, amb el número, els 40, aquesta setmana. Ja ho sabeu que aquest por un pendejo no señora s'han portat, com dir-ho, el premi gros dels 40, liderant del 40 a l'Urungo Caracola. Veurem què passarà dissabte, eh? De moment, aquest dijous, aquí el Manuel Turizo continua sent un dels grans. Aquesta hora aquí us parla Adrià Soler. I mira qui sona.

0: no està mal, una de les nostres cançons favorites del Guillem Bautista, un dels grans descobriments. De fet, l'estiu passat el vam descobrir amb cançons que eren genials, i aquí està una nova etapa musical de l'artista, això que s'anomena No està mal, per rebre per aquí una nova cançó del Alex Warren.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Ja té cançons noves i, a més, treball nou. Això s'anomena Fever Dreams, una nova cançó d'un dels nostres artistes favorits, Alex Warren.

0: quina sort que vam tenir aquest 2026 amb la tornada d'un dels nostres artistes top, el Bruno Mars, que tornes, com sempre, a les seves arrels, amb aquest aire, amb aquest flow increïble, amb un treball que es diu The Romantic. Aquí estava amb el seu Edge Smite. I ara, un altre de les nostres artistes també que ens agraden. Els 40! Que bé que sona aquesta cançó, aquest relíquia, aquest viatge per tot el món, per dir-te que ets un dels grans tresors de la seva vida. Aquí està Rosalía des del seu treball Lux, una obra descomunal que, a més, continuem celebrant amb cançons i singles com aquest relíquia. És Rosalía.
1: Okay.

0: A la hora de elegir, divino, disfrútalo con moderación. Vino de España.
1: Algampo presenta los 40 básico con uno de los artistas más queridos de nuestra música, Pablo Alborán. Una noche única, íntima y muy especial. 18 de mayo, Madrid, Teatro Eslava. ¿Quieres tu invitación doble? Entra en el perfil de Instagram de Algampo y participa en el sorteo solo por ser del Club Algampo. Los 40 básico con Pablo Alborán. Presentado en exclusiva por Algampo.
2: Guanyar el Clàssic és sempre el somni de tot culer, però si a més significa guanyar la Lliga, es converteix en una autèntica orgia. Aquest diumenge, Barça-Reial Madrid. Al Que t'hi jugues, Barça, viurem el Clàssic intensament. Amb en Santi Ovalle i l'Albert Bermúdez des de l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. A partir de les 8 del vespre.
3: Vinga, va, no siguis mestre Tites, que has de venir, a veure'ns.
2: Les places ja s'han exhaurit. Segueix la transmissió a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
4: Amb el patrocini d'Aquadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
5: Vols conèixer millor els artistes de referència?
6: Gran 40.
5: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats. Amb els protagonistes de la música en català.
6: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
5: Ens escoltem a Can 40. Barcelona, 93.9.
7: ¿Cuánto tardas en reaccionar a una tos de tu hija? ¿Y en ignorar tus propios síntomas? Priorizarte es tan importante como priorizar a los tuyos. Contrata tu seguro de salud de AXA en nuestras oficinas de Barcelona o en axa.es con hasta un 20% de descuento. Antes de todo, tu salud. Consulta condiciones en axa.es.
8: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
9: Decir alubia o frijol es lo mismo, pero hay otras cosas que parecen lo mismo y no lo son, como los frijoles Goya y todos los demás frijoles preparados. Los frijoles Goya, los auténticos, están cocinados con una sabrosa receta de más de 80 años que es 100% nutritiva y 0% grasas saturadas. Si quieres comer de cuchara saludable, ya sabes, frijoles Goya. Que si es Goya, tiene que ser bueno.
10: En McDonald's siempre hemos apostado por las sonrisas, las comidas en familia, las risas entre amigos. Por eso nos enorgullece saber que cuando se trata de hamburguesas, Tarrasa y Sabadell, por una vez, se ponen de acuerdo. McDonald's. Encuentra tu McDonald's del Vallès y seas de donde seas, ven con quien quieras.
11: Un espai fet a la teva mida. Descobreix Facilmòbil. Som fabricants de mobles a mida pensats per a tu. Facilmòbil, 45 anys dissenyant i fabricant somnis. Ara també al carrer París 146, cantonada Casanova. Transforma casa teva. Facilmòbil, fet per viure'l.
12: Nou barris, que tornem! Dissabte 16 de maig a les 10 de la nit, els 40 Pop Nou Barris celebrant la festa major del districte amb les actuacions de... TH, Laugi Verd, Giada, SDP 509, Aina Reig, Roger Pedrós i el concert de Siderland. I ara vull estar amb tu, tu, tu. Accés lliure i gratuït. Els 40 Pop Nou Barris. Amb la col·laboració d'Eurofitness. El meu cos, el meu planeta.

0: Cola el sábado a las 10 de la mañana, 9 en Canarias.
1: Vende público a del 40 al 1 Coca-Cola. Envía tus datos a del 40 al 1 arroba los40.com con el asunto público.
2: Guanyar el Clàssic és sempre el somni de tot culer, però si a més significa guanyar la Lliga, es converteix en una autèntica orgia. Aquest diumenge, Barça-Reial Madrid. Al Què t'hi jugues, Barça, viurem el Clàssic intensament. Amb en Santi Ovalle i l'Albert Bermúdez des de l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona, a partir de les 8 del vespre.
3: Vinga, va, no siguis mestre tites, que...

0: Ja va quedant menys per al gran concert, la gran gira que tenen preparada per al nostre país. De fet, una de les seves parades serà a Cornellà, al RCD Stadium. Aquest estiu, aquest juliol, estaran Romeo Santos i Prince Royce. De fet, arriben ja amb totes les entrades venudes. Ja no queda res per veure aquests dos cantant, per exemple, aquest Dardos. Així inaugurem Nova Hora. Soc Adrià Soler. Què tal? Com estàs? Com va el dijous?
1: Me has invitado a bailar. Estás espectacular.

ens està mal acostumant aquí el Max Navarro. Només sap que publicar èxits. Aquí està un altre més. És el nou single per aquests dies de primavera-estiu. Això s'anomena Inigualable. El Max Navarro, que el van tenir també per primera vegada actuant al Primavera Pop. Ara fa unes setmanes el Max Navarro, que ho va patar moltíssim durant les festes.

Va, que tenim per aquí preparada una de les artistes més escoltades a tot el món. No para d'acumular rècords, per exemple, el llibre rècord dels Guinness està ella com una de les artistes principals. I, per exemple, a plataformes com Spotify és una de les més escoltades de la història. Mira que té 20 anys la plataforma, doncs Taylor Swift continua liderant els rànquings. Ara aquí la tenim amb una cançó més. Això s'anomena Open Light, una de les cançons que trobaves a l'últim disc de la Taylor, com sempre sonant aquí als Èxits.

I si és dels que has estat esperant la Fira Anual del Vehicle d'Ocasió, doncs ha arribat el moment. Des del passat dimecres, dia 6, fins al aquest diumenge, dia 10 de maig, amb un dia auto trobaràs més de 600 vehicles d'ocasió, seminous o quilòmetre zero de totes les gammes i marques. Del 6 al 10 de maig.

0: I encara que hi digui que és el principi de tot, aquí el Joe avui posa el punt i seguit dels èxits als 40. Amb aquest End of Beginning acabem el matí del dijous. Això ara segueix, eh? Amb més èxits, més locutors dels 40. Nosaltres hi tornem demà. De fet, jo hi torno demà divendres. Ja, com sempre, aquí a la número 1 t'espero. Els 40, 40, tots els èxits. Adrià Soler acaba de disfrutar aquest dijous. Demà hi tornem. Adéu.
1: Tiri, tiri, tiri. Aquí en los 40 solo escuchas éxitos, pero para exitazo, el que viene.
2: El seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada con menos esperas.
1: Yo lo elegiría.
2: Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.

La primera posició de la llista té el nom i cognom del Manuel Turizo. Amb el Por un pendejo no sé ja on obrim. Estem de dijous amb ganes, suposo, del cap de setmana en aquest setè dia del mes de maig. Està passant el 2026 massa ràpid. Però aquí sempre estem gaudint amb cançons i amb èxits com els que tinc preparat en aquesta nova hora. M'acompanyes? Passarà per aquí la Taylor Swift, que ho està patant el seu últim àlbum amb cançons com, per exemple, aquest Opalite, que està a la posició, com el mateix dia d'avui, a la posició número 7 de la llista dels 40. I un que està a punt d'aterrar, per exemple, al Metropolitano, que serà el mes de juliol en dos concerts i amb el seu The Romantic Tour. El Bruno Mars, on no faltaran cançons com aquest I Just Made, que trobes en el seu últim àlbum i que, òbviament, està arrasant com tot el que fa l'artista. I cantarem ben fort el Quarto Azul i a un artista de Sant Climent de Llobregat com és l'Aita.

Rihanna. La superestrella també passarà per aquí abans dels 4 concerts que farà un cop passat l'estiu, el mes de setembre. I moltes més que tinc preparades per punxar, com la Lady Gaga, com el Marcos, que ens explicarà quina és la recepta a base de festucs, o ara els Bombay, que es diuen que et quedis amb nosaltres hasta el amanecer. Jo sóc l'Uni Mora i t'acompanyo, això sí, fins a les 6 de la tarda. Escolta ja.

0: un encanteri de la mà de la Lady Gaga i una de les cançons que va cantar durant 3 dies consecutius el passat octubre, que va fer 3 concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona. L'abracadabra, aquest encanteri que ens porta a un quart de 5 d'aquesta tarda de dijous. I ara veurà que això que és de les més virals del moment a Catalunya, que parla d'una substància, d'un aliment que té moltes propietats. I no, no és pistatxo, sinó que és festuc. Arriba el Marcos amb aquesta cançó que, si no la coneixes, segurament et traurà un somriure.
1: Els 40, Unimora.
2: Unimora.
0: I és que aquí seguim de festuqui, perquè també esperant per aquí l'Emília Latini amb la Nicki Nicole, la...

0: I la cosa ara va de caps de la música, gent molt important, com per exemple el Bruno Mars amb el seu The Romantic Tour, que farà dues parades a l'estadi Metropolitano de Madrid, amb cançons com aquest I Just Made, que ja ha sigut número 1 de la llista. Com també ha sigut número 1 durant moltes setmanes i amb moltes cançons diferents, és aquesta que arriba a continuació, que això sí, també estaria molt bé que arribés de gira i que vingués a Catalunya, que tenim ganes de veure-la, que ja fa molts anys que no apareix per aquí. Et parlo de la Taylor Swift, que sona des de la 7a posició amb una de les més importants del seu últim àlbum.
1: Arriben més èxits a la teva ràdio, als 40.
0: Això que sona quan estem a 4 minuts a 2:15 és el seu Opalite. Va, pujar el volum.

0: hi ha gent que a qualsevol acte, qualsevol cançó, hi posen un color al seu cap. Doncs, per exemple, mira, aquesta cançó, no sé quin color li posaries, però el J Balvin li va posar un dels colors, que és rojo, perquè va fer el disc Colores, que eren totes les cançons amb un color diferent. No sé si tu a aquesta cançó li veus aquest color vermell o li posaries potser un altre. A tot cas, aquí seguim avançant amb més èxits a la ràdio musical líder. Et preparo L'Ayer la vida, el Juan Magana amb l'Omar Montes, que ho està patant moltíssim aquesta segona joventut del Bailando por ahí, o també l'Ozuna, que ens recordarà que hi ha llavis que tenen sabor a caramel. Però abans d'aquest We Don't Talk Anymore, recordes aquest tros d'himne pràcticament del Charlie Puth amb la Selena Gomez? Va ser número 1 de la llista dels 40.
1: Connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.

0: I un brindis en aquest dijous perquè hi ha gent que fa uns petons amb sabor a caramel o amb aquells gust que saps que t'agrada i que sempre et fa que connectis més especial amb aquella persona. L'Ozuna, el negrito de ojos claros, que ens acosta al punt de les 5 de la tarda i atenció amb el que tinc preparat a la següent hora. Passarà per aquí el rei i el príncep de la bachata, Romeo Santos amb Prince Royce. També Tame Impala amb Jenny, una cançó que també està arrasant i que el passat dissabte va entrar a la llista dels 40. O també l'Anna Mena, que es portarà directament cap a Madrid City. Però ara va, què et sembla ballar en el terra? Que arriba la Jennifer López.
1: Els 40, Uri Mora. Uri Mora.
0: La J-Lo, que recordo moltíssim com ara fa uns mesos vaig poder-la veure en directe al Palau Sant Jordi. I m'ha encantat com es mou. Encara té aquella energia impecable amb cançons com, per exemple, aquesta que no falla mai. Qualsevol nit la poses i saps que la gent ho donarà tot. I, òbviament, fa uns anys va ser número 1 de la llista dels 40. Com o no?

0: Una cançó pels dolors i pel mal d'amors. El Romeo Santos amb Prince Royce, a ritme de, òbviament, el que millor se van fer, que és bachata, amb un disc conjunt i amb cançons com, per exemple, aquest Dardos en cobrim Nova Hora. Tercera posició trobes a la llista dels 40. Soc l'Uri Mor en aquest 7 de maig. T'acompanyo fins a les 6 de la tarda amb tots els èxits de la ràdio musical líder i amb èxits que no et perdràs, com, per exemple, aquestes que tinc ja preparades per anar passant per aquí. I tu, quina t'agradaria escoltar? Digue'ns-ho al nostre Instagram, que és @els40. La brutal combinació entre dos icones de la música, com és la Lady Gaga i el Bruno Mars, amb aquest Die With A Smile. I és que aquí sempre intentem treure un somriure a tots el que passi. També passarà per aquí el Bizarrap amb el Daddy Yankee amb la sessió 066 i un codi, que és el 787, que et porta a la web de Bizarrap i t'ensenya les properes sessions. La 42 està a punt de sortir del forn i serà amb el My Towers, si tenim moltes ganes d'escoltar-la. I una que aquest diumenge donarà, esperem, sort al Futbol Club Barcelona, posant el seu logotip a la samarreta dels blaugranes en el Clàssic contra el Madrid, on es poden proclamar campions de Lliga. La Olivia Rodrigo, que també ha anunciat 4 concerts pel proper mes de maig, això sí, del 2027 al Palau Sant Jordi de Barcelona. I més que passaran per aquí, com l'Anna Mena, com la Taylor Swift, o com ara una que va entrar el dissabte directament a la posició 30 de la llista dels 40.
1: El som més nou.

0: 40.
1: I és que aquí tens aquest Dràcula que es porta en Tame Impala amb Jenny, que està arrasant a tot el món i que, òbviament, també està arrasant aquí, als 40. Jo sóc l'Uri Mora. Qualsevol cosa, ja ho saps, al nostre Instagram pots connectar @els40 o també @uri_mora. I si ens vols escoltar, ho pots fer a l'FM, òbviament, o a qualsevol punt del planeta, de la Terra, on et vingui bé, al nostre web, que és els40.cat, i a l'aplicació mòbil dels 40. Vaja, que no hi ha excusa.

0: si el tema va de comptar estrelles, aquí als 40 en tenim un grapat. Les tenim totes, vaja. Tenim abans la Taylor Swift, que passava amb el seu The Fate of Ophelia, l'Anna Mena amb el seu Madrid City, o ara, per exemple, els One Republic, amb això que he dit, eh? Counting Stars. Comptant estrelles. I també, mira, jo podria comptar moltes estrelles al meu voltant, perquè són la millor gent del planeta. Els meus amics, amigues, la gent especial, família... I que, per exemple, si tu també tens molta gent així, que segur que sí, li podries perfectament dedicar aquesta cançó del Mamadou Sha que trobes en el seu últim àlbum. Una oda per tota la gent bonica, que, com t'he dit, són la millor gent del planeta.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: I amb els peus a terra i mirant al cel, si vas a la web del Bizarrap, et demanarà un codi que pots extreure d'aquesta cançó, d'aquesta sessió amb el Daddy Yankee, i que és el código 787 que diu a l'inici de la cançó. Doncs bé, si poses aquest codi, entres a la seva web i veus, doncs, parts de les properes sessions que estan a punt de sortir, que tenim moltes ganes. De fet, hi ha una que és el número 42, que pots escoltar res, un segonet, alguna pista que et dona, i que serà amb el My Tower. Sí que també tenim moltíssimes ganes del Bizarrap. I ara va una altra que donarà molta sort, això espero, el diumenge, el clàssic contra el Madrid, perquè portarà l'equip blaugrana el seu logotip a la samarreta. Et parlo de l'Olivia Rodrigo, que més l'any que ve farà 4 concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: Una fita que només han fet els U2, també l'Aitana ho farà al setembre, o la Rosalía, que va fer fa unes setmanes. Per tant, espectacular. No faltaran cançons com aquest Drop Dead, que és candidat a entrar aquesta setmana a la llista dels 40. Aquí la tens.

0: El bon rotllisme fet cançó. Els Efecto Pasillo des de les Canàries amb una de les seves cançons més icòniques, com és aquest pan i mantequilla. Mira, pot ser un bon berenar a aquesta hora de la tarda i sempre acompanyat d'aquella persona especial, d'aquella connexió que tinguis i acompanyat també amb música, amb cançons. D'això sempre t'ho dic, però és que d'això ja ens encarreguem nosaltres, si ens ho permets. I preparo, per exemple, l'End of Beginning del Joe, també el Bad Bunny, que ens portarà cap a la ciutat dels gratacels. Un Bad Bunny que està a punt, a dues setmanes a visitar-nos en concert, que tenim moltes ganes. I abans, parem un moment a les Canàries, que arriben els Adexei Now.
1: Connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.
0: I és que ara faran sonar l'alarma, no la de les Tentaciones, sinó la d'aquesta cançó.

0: I ens farà divertir-nos i molt el 22 i 23 de maig. Queda res, un parell de setmanes, que sembla que ja està aquí, eh? Els concerts a l'Estadi Olímpic del Bad Bunny, que sí, sí, està en plena forma, que no jugui una mala passada a les fotografies que van sortir l'altre dia a la Met Gala, perquè va sortir maquillat i disfressat com si tingués 30 anys més, però que no, eh? Que està en plena forma el de Puerto Rico, que ens farà doncs viure una mica a Nova York, una mica a la seva terra i, òbviament, amb la força de Barcelona en els seus concerts. Moltes ganes. Va, jo amb això m'acomiado de vosaltres. Sempre un plaer acompanyar-te aquí a la Ràdio Musical Líder. I aquí els èxits, això sí, es queden. Tu i jo, si vols, ens tornem a escoltar demà a les 4 de la tarda per celebrar, entre altres coses, que espero que ja estigueu de cap de setmana i que tocarà celebrar-ho de la millor manera que sabem fer-ho aquí, que és amb èxits, amb cançons i amb enrotllo. I parlant d'èxits, va, un regal que us deixo per aquí del Robbie Williams.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: Que, per cert, si no l'has vist, et recomano moltíssim la pel·lícula Better Man, on ell apareix com si fos un mico. Em va encantar. Va, adéu-siau, bon dijous. Come on.

Els 40, tots els èxits. Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.

0: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
1: Ei, abans que arribis al pis, t'aviso. La pica continua embussada, la rentadora s'ha declarat en vaga i m'he menjat el teu Alpro. Jo ja sabia que era 100% vegetal, però no tenia ni idea que està de bojos. És fort que l'únic que funcioni a la perfecció d'aquest pis sigui el teu gust pels Alpros. Demà te'n compro dos per compensar, eh? Alpro, alimenta el teu món.
2: ¿Cansado todo el día? Ven a la tienda Home y descubre colchones con 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentos increíbles y envío gratis. Estamos en Vilanova y la Geltrú, en el centro comercial Valentí Village. Más información en latiendahome.com.
3: ¿Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canites.com. La revolució veterinària ja és aquí.
4: Nou Barris, que tornem! Dissabte 16 de maig a les 10 de la nit, els 40 Pop Nou Barris celebrant la festa major del districte amb les actuacions de TH, Laugi Verd, Giada, SDP 509, Aina Reig, Roger Pedrós i el concert de Siderland. I ara vull estar amb tu, tu, tu. Accés lliure i gratuït. Els 40 Pop Nou Barris. Amb la col·laboració d'Eurofitness. El meu cos, el meu planeta. Som els 40. La ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
5: Nada

Els 40, tots els èxits. Assabenta't de tot a els40.cat, el portal dels 40 en català. 40. En los 40, todos los éxitos.

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.